0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: És quan em llevo amb tot.
1: Imagina Ràdio.
2: Buenas, somos seis.
3: Imposible, chicos. Está lleno.
2: No.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung Kodak de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Imagina Ràdio.

0: Jack.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: Quina olor més bona!
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
8: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors, copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.

0: mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelea reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef.

0: кажу.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Llibertat amb mesures cautelars pel monitor de Tortosa detingut per una presumpta agressió sexual a dos menors d'un casal. La plaça 4 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa ha deixat en llibertat amb mesures cautelars el monitor del casal esportiu detingut este dimarts. La jutgessa li ha prohibit apropar-se o comunicar-se amb les víctimes, així com accedir al centre esportiu durant els pròxims 3 mesos. També haurà de compareixer davant el jutjat sempre que sigui requerit. La investigació continua oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys. La Sareb cedeix a l'Ajuntament d'Amposta dues parcel·les valorades en 900.000 euros per construir-hi habitatge públic. Les dues finques estan situades a la zona de desenvolupament urbanístic del cementiri i sumen prop de 3.000 metres quadrats de superfície. L'Ajuntament d'Amposta preveu destinar estos terrenys a la construcció d'habitatge públic protegit després d'acceptar-ne la cessió gratuïta per part de la Sareb. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que es tracta d'una oportunitat per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi i ha avançat que la intenció és incorporar els solars al pla 50.000 habitatges de la Generalitat. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. Des d'avui, el certamen oferirà fins al 2 d'agost una quinzena de concerts, activitats i propostes formatives amb artistes i pedagogs de diferents països. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Estudio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. A més dels concerts, el festival manté l'aposta per la formació amb cursos i masterclasses especialitzades.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 39, 40 i 41 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 a Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: La radio musical informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
6: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
5: tastet de tambors,
6: cercavila,
5: assaig obert,
6: vermut musical.
5: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
6: I per acabar la festa,
5: són boig versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
6: No t'ho perdis.
5: No t'ho perdis.
6: Festa Jove 2026.
5: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
8: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
9: Avi, ve la dona per ser molt fort.
10: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
11: Rossell Margalef, la mel de casa.
12: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Llibertat amb mesures cautelars pel monitor de Tortosa detingut per una presumpta agressió sexual a dos menors d'un casal. La plaça 4 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa ha deixat en llibertat amb mesures cautelars el monitor del casal esportiu detingut este dimarts. La jutgessa li ha prohibit apropar-se o comunicar-se amb les víctimes, així com accedir al centre esportiu durant els pròxims 3 mesos. També haurà de compareixer davant el jutjat sempre que sigui requerit. La investigació continua oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys. La Sareb cedeix a l'Ajuntament d'Amposta dues parcel·les valorades en 900.000 euros per construir-hi habitatge públic. Les dues finques estan situades a la zona de desenvolupament urbanístic del cementiri i sumen prop de 3.000 metres quadrats de superfície. L'Ajuntament d'Amposta preveu destinar aquests terrenys a la construcció d'habitatge públic protegit després d'acceptar-ne la cessió gratuïta per part de la Sareb. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que es tracta d'una oportunitat per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi i ha avançat que la intenció és incorporar els solars al pla 50.000 habitatges de la Generalitat. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. Des d'avui, el certamen oferirà fins al 2 d'agost una quinzena de concerts, activitats i propostes formatives amb artistes i pedagogs de diferents països. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Estudio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. A més dels concerts, el festival manté l'aposta per la formació amb cursos i masterclasses especialitzades.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 39, 40 i 41 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres MO, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla i Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
6: La millor música
2: per sentir-se bé. Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
4: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
2: tastet de tambors,
4: cercavila,
2: assaig obert,
4: vermut musical.
2: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
4: I per acabar la festa,
2: són boigs versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
4: No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis.
4: Festa Jove 2026.
2: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.

0: Imagina Radio.
1: I will survive without you.

0: municipi i ha avançat que la intenció és incorporar els solars al pla 50.000 habitatges de la Generalitat. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. Des d'avui, el certamen oferirà fins al 2 d'agost una quinzena de concerts, activitats i propostes formatives amb artistes i pedagogs de diferents països. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Estudio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. A més dels concerts, el festival manté l'aposta per la formació amb cursos i masterclasses especialitzades. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 39, 40 i 41 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio. Imagina Radio.
2: Bon.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
4: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
3: tastet de tambors,
4: cercavila,
3: assaig obert,
4: vermut musical.
3: A la nit, gran trobada de xarangues, bateig de foc, trobada de correfocs.
4: I per acabar la festa,
3: són boigs versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
4: No t'ho perdis.
3: No t'ho perdis.
4: Festa Jove 2026.
3: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
6: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
7: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros, 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Dos detinguts per un presumpte frau a empreses alimentàries. Segons la investigació dels Mossos d'Esquadra, apunta que haurien suplantat la identitat d'una empresa amb bona reputació per generar confiança i aconseguir comandes de peix i altres productes que després no haurien pagat. Els fets es remunten a finals de l'any passat i haurien afectat empreses de Catalunya i Andalusia. L'operació l'ha dut a terme la Unitat d'Investigació de Tortosa, que atribueix als detinguts 5 presumptes delictes d'estafa. Fins ara, el perjudici econòmic acreditat supera els 13.000 euros. El projecte Gira inicia les sessions informatives sobre la futura central hidroelèctrica reversible. Les primeres trobades amb la ciutadania s'han fet a Ascó, la Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre per explicar l'abast de la infraestructura i recollir les principals inquietuds del territori. Les consultes dels veïns i veïnes i del teixit empresarial s'han centrat sobretot en l'impacte econòmic i laboral del projecte, així com en les característiques tècniques i ambientals de la futura instal·lació. Des de Gira asseguren que este procés de participació continuarà amb noves sessions informatives a mesura que avanci la tramitació. I en agenda, les cases d'Alcanar torna a vibrar amb la música clàssica en la cinquena edició de La Mar de Música. La plaça Ramon Pous acollirà des d'este divendres 24 al diumenge 26 de juliol tres jornades de música clàssica. La cinquena edició combinarà concerts, gastronomia i el mar d'acompanyant en una proposta ja consolidada dins de la programació d'estiu del municipi. El festival començarà amb Essències Quartet, continuarà amb el quartet de corda singular i es tancarà amb el recital de la pianista Paulina Dumanaite. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 39 a Aldover, 40 a la Pobla de Massaluca i 41 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Shine bright like a diamond.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això...

0: Carta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors. Copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
1: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
2: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
1: tastet de tambors,
2: cercavila,
1: assaig obert,
2: vermut musical.
1: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
2: I per acabar la festa,
1: són boigs versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
2: No t'ho perdis.
1: No t'ho perdis.
2: Festa Jove 2026.
1: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
5: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
0: Imagina Ràdio.
8: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
9: Cap per ser el tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Dos detinguts per un presumpte frau a empreses alimentàries. Segons la investigació dels Mossos d'Esquadra, apunta que haurien suplantat la identitat d'una empresa amb bona reputació per generar confiança i aconseguir comandes de peix i altres productes que després no haurien pagat. Els fets es remunten a finals de l'any passat i haurien afectat empreses de Catalunya i Andalusia. L'operació l'ha dut a terme la Unitat d'Investigació de Tortosa, que atribueix als detinguts 5 presumptes delictes d'estafa. Fins ara, el perjudici econòmic acreditat supera els 13.000 euros. El projecte Gira inicia les sessions informatives sobre la futura central hidroelèctrica reversible. Les primeres trobades amb la ciutadania s'han fet a Ascó, La Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre per explicar l'abast de la infraestructura i recollir les principals inquietuds del territori. Les consultes dels veïns i veïnes i del teixit empresarial s'han centrat sobretot en l'impacte econòmic i laboral del projecte, així com en les característiques tècniques i ambientals de la futura instal·lació. Des de Gira asseguren que este procés de participació continuarà amb noves sessions informatives a mesura que avanci la tramitació. I en agenda, les cases d'Alcanar torna a vibrar amb la música clàssica en la cinquena edició de La Mar de Música. La plaça Ramon Pous acollirà des d'este divendres 24 al diumenge 26 de juliol tres jornades de música clàssica. La cinquena edició combinarà concerts, gastronomia i el mar d'acompanyant en una proposta ja consolidada dins de la programació d'estiu del municipi. El festival començarà amb Essències Quartet, continuarà amb el quartet de corda Singular i es tancarà amb el recital de la pianista Paulina Dumanaite. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 39 al Dover, 40 a la Pobla de Massaluca i 41 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
5: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
4: tastet de tambors,
5: cercavila,
4: assaig obert,
5: vermut musical.
4: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
5: I per acabar la festa,
4: som boigs versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
5: No t'ho perdis.
4: No t'ho perdis.
5: Festa Jove 2026.
4: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
8: Imagina Ràdio.
9: Vuela, vuela.
8: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
10: La millor música
8: per sentir-se

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Unió de Pagesos exigeix la nul·litat del platé i torna a redactar el projecte des de la casella de sortida per a protegir l'espai agrari. El sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc la sobirania alimentària del país. El plec d'al·legacions d'Unió de Pagesos té una vuitantena de pàgines i el sindicat ha fet una versió més reduïda perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats. Tortosa autoritza un préstec de fins a 2,5 milions d'euros per renovar els comptadors d'aigua del municipi. Els actuals comptadors de telelectura d'aigua han arribat al final de la seva vida útil i preveuen substituir-los per nous dispositius amb una durada estimada de 15 anys. La renovació permetrà controlar millor els consums, detectar possibles fuites amb més rapidesa i millorar la gestió de la xarxa. L'actuació inclourà tant el nucli urbà com els pobles del terme municipal, els polígons industrials i els habitatges disseminats. A més, el projecte anirà acompanyat d'altres inversions per valor de 400.000 euros per millorar el rendiment hidràulic de la xarxa. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Pobla de Massaluca acollirà un concert gratuït de Mass Gospel a la plaça Major. El cor, dirigit per Gerson Gelabert i format per una quarantena de veus, oferirà un repertori de gospel contemporani i, a més, la vetllada també comptarà amb la participació de Gospel Vilalba, el primer cor gospel de la Terra Alta, creat enguany i dirigit per Julio Pérez. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Avui les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 39 a Aldover, 40 a la Pobla de Massaluca i 41 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
7: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
6: tastet de tambors,
7: cercavila,
6: assaig obert,
7: vermut musical.
6: A la nit, gran trobada de xarangues, bateig de foc, trobada de correfocs.
7: I per acabar la festa,
6: són boigs versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
7: No t'ho perdis.
6: No t'ho perdis.
7: Festa Jove 2026.
6: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
8: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671 84 0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.

0: cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Unió de Pagesos exigeix la nul·litat del platé i torna a redactar el projecte des de la casella de sortida per a protegir l'espai agrari. El sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc la sobirania alimentària del país. El plec d'al·legacions d'Unió de Pagesos té una vuitantena de pàgines i el sindicat ha fet una versió més reduïda perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats. Tortosa autoritza un préstec de fins a 2,5 milions d'euros per renovar els comptadors d'aigua del municipi. Els actuals comptadors de telelectura d'aigua han arribat al final de la seva vida útil i preveuen substituir-los per nous dispositius amb una durada estimada de 15 anys. La renovació permetrà controlar millor els consums, detectar possibles fuites amb més rapidesa i millorar la gestió de la xarxa. L'actuació inclourà tant el nucli urbà com els pobles del terme municipal, els polígons industrials i els habitatges disseminats. A més, el projecte anirà acompanyat d'altres inversions per valor de 400.000 euros per millorar el rendiment hidràulic de la xarxa. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Pobla de Massaluca acollirà un concert gratuït de Mass Gospel a la plaça Major. El cor, dirigit per Gerson Gelabert i format per una quarantena de veus, oferirà un repertori de gospel contemporani i, a més, la vetllada també comptarà amb la participació de Gospel Vilalba, el primer cor gospel de la Terra Alta, creat enguany i dirigit per Julio Pérez. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Avui les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 39 a Aldover, 40 a la Pobla de Massaluca i 41 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vèrtebradansa.com.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Dos detinguts per un presumpte frau a empreses alimentàries. Segons la investigació dels Mossos d'Esquadra, apunta que haurien suplantat la identitat d'una empresa amb bona reputació per generar confiança i aconseguir comandes de peix i altres productes que després no haurien pagat. Els fets es remunten a finals de l'any passat i haurien afectat empreses de Catalunya i Andalusia. L'operació l'ha dut a terme la Unitat d'Investigació de Tortosa, que atribueix als detinguts 5 presumptes delictes d'estafa. Fins ara, el perjudici econòmic acreditat supera els 13.000 euros. El projecte Gira inicia les sessions informatives sobre la futura central hidroelèctrica reversible. Les primeres trobades amb la ciutadania s'han fet a Ascó, la Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre per explicar l'abast de la infraestructura i recollir les principals inquietuds del territori. Les consultes dels veïns i veïnes i del teixit empresarial s'han centrat sobretot en l'impacte econòmic i laboral del projecte, així com en les característiques tècniques i ambientals de la futura instal·lació. Des de Gira asseguren que este procés de participació continuarà amb noves sessions informatives a mesura que avanci la tramitació. I en agenda, les cases d'Alcanar torna a vibrar amb la música clàssica en la 5a edició de La Mar de Música. La plaça Ramon Pous acollirà des d'este divendres 24 al diumenge 26 de juliol 3 jornades de música clàssica. La 5a edició combinarà concerts, gastronomia i el mar d'acompanyant en una proposta ja consolidada dins de la programació d'estiu del municipi. El festival començarà amb Essències Quartet, continuarà amb el quartet de corda Singular i es tancarà amb el recital de la pianista Paulina Dumanaite. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 39 al Dover, 40 a la Pobla de Massaluca i 41 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
2: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
5: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
2: tastet de tambors,
5: cercavila,
2: assaig obert,
5: vermut musical.
2: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
5: I per acabar la festa,
2: són boig versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
5: No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis.
5: Festa Jove 2026.
2: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
8: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Dos detinguts per un presumpte frau a empreses alimentàries. Segons la investigació dels Mossos d'Esquadra, apunta que haurien suplantat la identitat d'una empresa amb bona reputació per generar confiança i aconseguir comandes de peix i altres productes que després no haurien pagat. Els fets es remunten a finals de l'any passat i haurien afectat empreses de Catalunya i Andalusia. L'operació l'ha dut a terme la Unitat d'Investigació de Tortosa, que atribueix als detinguts 5 presumptes delictes d'estafa. Fins ara, el perjudici econòmic acreditat supera els 13.000 euros. El projecte Gira inicia les sessions informatives sobre la futura central hidroelèctrica reversible. Les primeres trobades amb la ciutadania s'han fet a Ascó, la Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre per explicar l'abast de la infraestructura i recollir les principals inquietuds del territori. Les consultes dels veïns i veïnes i del teixit empresarial s'han centrat sobretot en l'impacte econòmic i laboral del projecte, així com en les característiques tècniques i ambientals de la futura instal·lació. Des de Gira asseguren que este procés de participació continuarà amb noves sessions informatives a mesura que avanci la tramitació. I en agenda, les cases d'Alcanar torna a vibrar amb la música clàssica en la 5a edició de La Mar de Música. La plaça Ramon Pous acollirà des d'este divendres 24 al diumenge 26 de juliol 3 jornades de música clàssica. La 5a edició combinarà concerts, gastronomia i el mar d'acompanyant en una proposta ja consolidada dins de la programació d'estiu del municipi. El festival començarà amb Essències Quartet, continuarà amb el quartet de corda Singular i es tancarà amb el recital de la pianista Paulina Dumanaite. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 39 a Aldover, 40 a la Pobla de Massaluca i 41 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre la Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
7: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
8: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
7: tastet de tambors,
8: cercavila,
7: assaig obert,
8: vermut musical.
7: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
8: I per acabar la festa,
7: són boig versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
8: No t'ho perdis.
7: No t'ho perdis.
8: Festa Jove 2026.
7: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
9: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
10: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
11: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
0: La millor música
11: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Unió de Pagesos exigeix la nul·litat del platé i torna a redactar el projecte des de la casella de sortida per a protegir l'espai agrari. El sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc la sobirania alimentària del país. El plec d'al·legacions d'Unió de Pagesos té una vuitantena de pàgines i el sindicat ha fet una versió més reduïda perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats. Tortosa autoritza un préstec de fins a 2,5 milions d'euros per renovar els comptadors d'aigua del municipi. Els actuals comptadors de telelectura d'aigua han arribat al final de la seva vida útil i preveuen substituir-los per nous dispositius amb una durada estimada de 15 anys. La renovació permetrà controlar millor els consums, detectar possibles fuites amb més rapidesa i millorar la gestió de la xarxa. L'actuació inclourà tant el nucli urbà com els pobles del terme municipal, els polígons industrials i els habitatges disseminats. A més, el projecte anirà acompanyat d'altres inversions per valor de 400.000 euros per millorar el rendiment hidràulic de la xarxa. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Pobla de Massaluca acollirà un concert gratuït de Mass Gospel a la plaça Major. El cor, dirigit per Gerson Gelabert i format per una quarantena de veus, oferirà un repertori de gospel contemporani i, a més, la vetllada també comptarà amb la participació de Gospel Vilalba, el primer cor gospel de la Terra Alta, creat enguany i dirigit per Julio Pérez. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han pujat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la presència de núvols baixos. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima serà lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
3: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Mama, papa, ja has fet el forn, el pastís ja està.
7: Que bé. Quina olor més bona!
8: Així dona gust estar a casa, tots junts.
9: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa o a mésquearquitectura.com.
0: Imagina Ràdio.
10: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
5: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
4: tastet de tambors,
5: cercavila,
4: assaig obert,
5: vermut musical.
4: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
5: I per acabar la festa,
4: són boig versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
5: No t'ho perdis.
4: No t'ho perdis.
5: Festa Jove 2026.
4: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
6: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
7: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Unió de Pagesos exigeix la nul·litat del platé i torna a redactar el projecte des de la casella de sortida per a protegir l'espai agrari. El sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc la sobirania alimentària del país. El plec d'al·legacions d'Unió de Pagesos té una vuitantena de pàgines i el sindicat ha fet una versió més reduïda perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats. Tortosa autoritza un préstec de fins a 2,5 milions d'euros per renovar els comptadors d'aigua del municipi. Els actuals comptadors de telelectura d'aigua han arribat al final de la seva vida útil i preveuen substituir-los per nous dispositius amb una durada estimada de 15 anys. La renovació permetrà controlar millor els consums, detectar possibles fuites amb més rapidesa i millorar la gestió de la xarxa. L'actuació inclourà tant el nucli urbà com els pobles del terme municipal, els polígons industrials i els habitatges disseminats. A més, el projecte anirà acompanyat d'altres inversions per valor de 400.000 euros per millorar el rendiment hidràulic de la xarxa. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Pobla de Massaluca acollirà un concert gratuït de Mass Gospel a la plaça Major. El cor, dirigit per Gerson Gelabert i format per una quarantena de veus, oferirà un repertori de gospel contemporani i, a més, la vetllada també comptarà amb la participació de Gospel Vilalba, el primer cor gospel de la Terra Alta, creat enguany i dirigit per Julio Pérez. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han pujat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la presència de núvols baixos. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima serà lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
5: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis! Entrades a Ebre, Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
6: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors, copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Hospital Joan 23 i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge incorporen un nou tractament per a determinats càncers de pell. L'Hospital de Tarragona és un dels pioners de Catalunya a aplicar el tractament amb Reni 188 per a pacients amb determinades lesions cutànies no melanoma, una tècnica aplicada per a casos seleccionats de càncer de pell com a alternativa a la cirurgia. El Reni 188 és un radiofàrmac que permet actuar de manera local sobre la lesió cutània amb una aplicació molt precisa i adaptada a les característiques de cada pacient. Maria José Piñol serà la candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Móra d'Ebre per a les eleccions de 2027. En substitució de Marta Montagut, Piñol ha destacat per iniciatives com la reclamació del retorn de l'helicòpter medicalitzat a la Ribera d'Ebre. La nova alcaldable, tècnica sanitària i vinculada a moviments socials i de defensa del territori, assegura que assumeix el repte amb il·lusió i entre les seves prioritats hi ha reforçar els serveis municipals, impulsar l'habitatge assequible i recuperar el lideratge comarcal de Móra d'Ebre. Infecta celebra 10 anys de cinema a Bot amb una edició que reforça la seva aposta professional. Del 2 al 8 d'agost, el municipi acollirà el Festival de Cinema de la Terra Alta, que reforça el seu paper com a punt de trobada del sector audiovisual amb el lema «Mentrestant, infecta». El certamen potenciarà l'àrea professional amb noves sessions de pitching, espais de networking i la participació de professionals del cinema, a més de mantenir el concurs de curtmetratges i diverses propostes formatives. La programació inclourà més de 87 projeccions, tallers, música, gastronomia, pintura en directe i espectacles familiars. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han pujat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la presència de núvols baixos. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima serà lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música. Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'oli és un aliment o un ingredient?
2: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
1: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
2: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
1: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
4: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
3: tastet de tambors,
4: cercavila,
3: assaig obert,
4: vermut musical.
3: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
4: I per acabar la festa,
3: som boigs versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
4: No t'ho perdis.
3: No t'ho perdis.
4: Festa Jove 2026.
3: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
5: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
7: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'Hospital Joan 23 i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge incorporen un nou tractament per a determinats càncers de pell. L'Hospital de Tarragona és un dels pioners de Catalunya a aplicar el tractament amb Reni 188 per a pacients amb determinades lesions cutànies no melanoma, una tècnica aplicada per a casos seleccionats de càncer de pell com a alternativa a la cirurgia. El Reni 188 és un radiofàrmac que permet actuar de manera local sobre la lesió cutània amb una aplicació molt precisa i adaptada a les característiques de cada pacient. Maria José Piñol serà la candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Móra d'Ebre per a les eleccions de 2027. En substitució de Marta Montagut, Piñol ha destacat per iniciatives com la reclamació del retorn de l'helicòpter medicalitzat a la Ribera d'Ebre. La nova alcaldable, tècnica sanitària i vinculada a moviments socials i de defensa del territori, assegura que assumeix el repte amb il·lusió i entre les seves prioritats hi ha reforçar els serveis municipals, impulsar l'habitatge assequible i recuperar el lideratge comarcal de Móra d'Ebre. Infecta celebra 10 anys de cinema a Bot amb una edició que reforça la seva aposta professional. Del 2 al 8 d'agost, el municipi acollirà el Festival de Cinema de la Terra Alta, que reforça el seu paper com a punt de trobada del sector audiovisual amb el lema Mentrestant Infecta. El certamen potenciarà l'àrea professional amb noves sessions de pitching, espais de networking i la participació de professionals del cinema, a més de mantenir el concurs de curtmetratges i diverses propostes formatives. La programació inclourà més de 87 projeccions, tallers, música, gastronomia, pintura en directe i espectacles familiars. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han pujat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la presència de núvols baixos. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima serà lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'Hospital Joan 23 i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge incorporen un nou tractament per a determinats càncers de pell. L'Hospital de Tarragona és un dels pioners de Catalunya a aplicar el tractament amb Reni 188 per a pacients amb determinades lesions cutànies no melanoma, una tècnica aplicada per a casos seleccionats de càncer de pell com a alternativa a la cirurgia. El Reni 188 és un radiofàrmac que permet actuar de manera local sobre la lesió cutània amb una aplicació molt precisa i adaptada a les característiques de cada pacient. Maria José Piñol serà la candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Móra d'Ebre per a les eleccions de 2027. En substitució de Marta Montagut, Piñol ha destacat per iniciatives com la reclamació del retorn de l'helicòpter medicalitzat a la Ribera d'Ebre. La nova alcaldable, tècnica sanitària i vinculada a moviments socials i de defensa del territori, assegura que assumeix el repte amb il·lusió i entre les seves prioritats hi ha reforçar els serveis municipals, impulsar l'habitatge assequible i recuperar el lideratge comarcal de Móra d'Ebre. Infecta celebra 10 anys de cinema a Bot amb una edició que reforça la seva aposta professional. Del 2 al 8 d'agost, el municipi acollirà el Festival de Cinema de la Terra Alta, que reforça el seu paper com a punt de trobada del sector audiovisual amb el lema Mentrestant Infecta. El certamen potenciarà l'àrea professional amb noves sessions de pitching, espais de networking i la participació de professionals del cinema, a més de mantenir el concurs de curtmetratges i diverses propostes formatives. La programació inclourà més de 87 projeccions, tallers, música, gastronomia, pintura en directe i espectacles familiars. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han pujat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la presència de núvols baixos. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima serà lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.

0: d'ahí i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir